0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Salir de vacaciones en el pueblo. Que si pasa yo me quito el sombrero. Con la resaca salir para el fresco. Perdona si voy pedo y te molesto.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
9: Big Friday on Air.
10: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo.
9: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
11: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm falling.
9: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
12: Perquè no pots viure sense música.
0: Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ahora todo el mundo tiene prisa.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tenim la fórmula perfecta
4: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident obligat a la B20 a l'altura de Barcelona en sentit Nus de Llobregat amb desviaments senyalitzats per la via Favència. També hi ha un altre accident a la C12 a Maials amb un carril tallat en direcció Flix. D'altra banda, continuen també les afectacions per obres a la C25 entre el Gurb i Muntanyola amb un carril tallat en sentit Lleida i es registren retencions habituals a la B20 en direcció també Nus de Trinitat. I els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran aquest dijous davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau del Marivent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. La trobada arriba després que el monarca expressés la seva preocupació pels incidents dels darrers dies i reclamés garantir la seguretat de Ceuta i Melilla per evitar que repeteixin situacions similars. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà un total de 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I un home ha mort a Empuria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut fer res per salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies de l'accident. I pel que fa al temps, la previsió d'avui apunta un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir sobretot del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es podran superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara seran entre els 30 i 35 graus.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
1: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maials, deixa un carril tallat direcció Flix. A banda, les obres a la B20, tant direcció Nus de Trinitat com Nus de Llobregat, deixen un carril tallat en ambdues direccions. I en clau política, volíem dir als ministres Fernando Grande de Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però sí que rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, el Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. La trobada arriba després que el monarca expressés la seva preocupació pels incidents dels darrers dies i reclamés garantir la seguretat de Ceuta i Melilla per evitar que repeteixin situacions similars. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona ha obligat a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105 donades d'alta in situ i 2 traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons els testimonis del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i que els intents de reanimació dels serveis d'emergència no se li ha pogut fer res per salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I pel que fa al temps, la previsió apunta un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. El segon torneig de Molki del Suro ha reunit aquest dissabte 1 d'agost passat un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del Barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitges El Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
4: Amb motiu de la Festa Major del Poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molki del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que, per causes meteorològiques, vam haver de suspendre l'acte, portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes. Va vindre, per exemple, una parella des de Palamós i van vindre dues parelles més, també aficionades al Molki, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment el torneig.
3: Fa tot just un mes, el Club de Bitges El Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del molqui i d'altres modalitats de bitges, com les bitlles catalanes o el cub, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila en parla.
4: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on, a part del molqui, també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el cub, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per, aquesta temporada, portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la Petanca del Suro i, si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
3: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
4: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla. I si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
3: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de Petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram, @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Bon dia, passen 9 minuts de les 8 del matí. És dijous 6 d'agost. Anem a començar aquest programa repassant alguns apunts de l'actualitat. L'Audiència Nacional intenta esbrinar si el govern espanyol va tenir avisos previs que l'alertessin que els migrants que van arribar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol s'estaven preparant per anar-hi. La jutgessa ha obert diligències per investigar si s'haurien comès delictes contra la seguretat de l'Estat durant aquests dies en què una vuitantena de persones han mort prop de l'espigó d'aquesta ciutat autònoma. En una providència dictada per la jutgessa Maria Tardón, es pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre alguna informació que els posés sobre la pista d'aquesta arribada massiva. L'Institut Armat de la Guàrdia Civil demana també detalls de les tasques de rescat a les aigües territorials espanyoles i la causa de la mort de les persones que no van sobreviure. A més de demanar aquesta informació a la Guàrdia Civil, també ha sol·licitat un informe a la Policia Nacional per esbrinar si es tracta d'una acció impulsada per algun grup criminal. Durant la crisi humanitària, unes 72.000 persones han arribat a Ceuta. Segons el govern espanyol, l'executiu ha confirmat que 70.000 han tornat ja al Marroc. Vuit i deu minuts, la violència masclista no s'atura. En només 24 hores s'han produït dos assassinats masclistes que han fet saltar les alarmes a Espanya. El primer a la caserna de Llanes, Astúries, aquest dimecres, a dos quarts de dues de la tarda, quan un agent de la Guàrdia Civil destinat a la comandància de Zamora ha disparat contra la seva exparella, amb qui tenia tres fills, un de 18 anys i dues bessones de 14. L'home, que ha quedat ferit greu quan els companys de la víctima intentaven evitar l'agressió, fent-lo retrocedir, també ha mort. Segons han explicat a EFE les mateixes fonts, l'agent constava al sistema Biogen, arran de denúncies per maltractaments. El segon crim masclista s'ha comès hores més tard, després que un home apunyalés presumptament la seva parella en un centre comercial de Múrcia. En aquest cas, l'individu ha fugit després dels fets i la Policia Nacional l'està buscant. El telèfon d'emergència 112 va rebre la trucada. Quan faltaven 5 minuts per dos quarts de 6 de la tarda, alertant que havien trobat una dona de 44 anys morta a la rebotiga del centre comercial Carrefour Infante. El treballador que l'ha trobada ha avisat la policia, que ha demanat assistència sanitària. Tot i això, el metge que hi ha anat en una ambulància només ha pogut certificar la mort. Els Mossos d'Esquadra investiguen tres nous incidents amb armes de foc sense ferits i tots tres al Vallès Occidental. A Terrassa, la policia investiga dos atacs diferents amb armes de foc a dos establiments de la ciutat. Segons informa el diari de Terrassa, en el primer cas, els atracadors haurien fet servir un fusell d'assalt del model AK-47. Va passar fa una setmana, el 30 de juliol, quan algú va disparar amb aquesta arma de guerra contra la façana i la porta d'una botiga que, per sort, estava tancada. El segon incident, també a Terrassa, va ser un assalt a punta de pistola en una altra botiga. Va passar dimarts i els assaltants van aconseguir fugir i endur-se diversos objectes. Per últim, el tercer cas ha passat a Rubí, on la policia també investiga un altre incident. És un incident amb una suposada arma de foc dimarts. Quatre lladres van aturar un cotxe a punta de pistola amb la intenció de robar el vehicle, però el conductor va aconseguir fugir. La víctima va anar directament a una comissaria dels Mossos a denunciar-ho i ara la policia treballa per identificar els presumptes assaltants i investiga si era un arma real o de fogueig. A punt internacional, tres persones han mort i una ha resultat ferida en un tiroteig massiu a la localitat estatunidenca de Prospect Hill, a Carolina del Nord. Segons les autoritats locals, entre els morts hi hauria el sospitós dels trets. Comencem aquest matí del dijous amb 25 graus a Brera.
1: A Ràdio Brera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Flash i Scream, amb aquest Imagina, una de les propostes més destacades de la escena urbana catalana. El duet barceloní ens porta aquest tema amb molta personalitat. Un ritme perfecte per començar el dia amb energia. Bon dijous!

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: 8 i 18 ens informen que ahir al vespre es va produir un incendi en una cuina d'un pis de Sant Andreu de la Barca. Una dona ha estat ingressada a l'Hospital de Martorell en estat menys greu, segons confirma el SEM. És el moment de continuar ara amb Guillem Bautista i el seu No està mal. El jove artista continua obrint-se camí amb cançons que desprenen naturalitat i molta personalitat. Escoltem-la.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Ara és el torn de FLM Melody amb Vivir a tu lado, un tema que parla de compartir els bons moments amb qui més estimes. Pugem al volum, va.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Un, dos, tres.
2: La

Dos quarts de nou del matí. La calma que va dominar dimecres no tindrà continuïtat. Aquest dijous la inestabilitat augmentarà clarament i a partir del migdia durant la tarda s'espera una tongada extensa de xàfecs i fortes tempestes que escombraran gran part del país. No encara al matí, quan la calma encara dominarà, tot i que la variabilitat i les nuvolades aniran en augment amb el pas de les hores. Les precipitacions arrencaran puntuals al Pirineu i al Prepirineu, on abans del migdia ja pot aparèixer algun primer ruixat. Les tempestes s'estendran ràpidament durant la tarda cap a la Catalunya central i els xàfecs acabaran arribant a gran part de l'interior i del prelitoral, especialment al central, així com als ports. Alguns ruixats arribaran també a la costa, sobretot al Maresme i al Camp de Tarragona, tot i que en principi seran més dispersos i menys intensos. Serà menys probable que plogui al nord-est de les comarques de Girona i entre el sud del Camp de Tarragona i la costa de les Terres de l'Ebre. Les tempestes deixaran en molts casos autèntics aiguats, acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa o fortes ventades. Uns fenòmens extrems que es veuran alimentats per tanta calor acumulada aquest estiu. Les zones més afectades seran la Catalunya central, el Pirineu i el Prepirineu oriental, el prelitoral de Barcelona i l'interior del Camp de Tarragona. El pla Inuncat està activat en fase d'alerta i els avisos del Meteocat per pluja intensa s'estenen per gran part del país. A més, a les zones més afectades també s'activa la nova alerta d'acumulacions de més de 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats que es facin a l'aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents. També poden caure patacs d'aigua a l'interior de les comarques de Girona i de València. Tot plegat provocarà una baixada de les temperatures, especialment allà on plogui amb ganes. Temperatura a Abrera, ara tenim 25 graus. És el moment de recordar temes, cançons. És una de les més estimades de Sergio Dalma, Atrévete, que va consolidar encara més la trajectòria del català gràcies a aquesta melodia irresistible i una interpretació plena de carisma, com sempre. Un tema que continua despertant records i que manté intacta la seva capacitat de connectar amb el públic. Doncs connecta amb el públic amb aquesta cançó, escoltem-la.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Continuem amb Eve i què va ser? Un tema que parla d'afrontar el futur sense por, de deixar que les coses segueixin el seu camí. Així sona.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Unes obres a l'autovia A2, al terme municipal d'Esparreguera, sentit Lleida, obliga a tallar un carril, segons ens informa des de trànsit, i està provocant retencions. Atenció als conductors, autovia A2, obres a l'altura d'Esparreguera, sentit Lleida, un carril tallat provoca fins a 2 quilòmetres de cues en aquest moment.
0: Fórmula Matí, el trànsit. La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Pugem el ritme, sí? Vinga, va. Amb I Am Chino, Pitbull, Wiz Khalifa i Víctor Magán. Uneixen forces amb Soy Así 2, una col·laboració internacional que barreja música urbana, ritmes electrònics i pop llatí. Que soni i ben amunt per mantenir l'energia. Molt a dalt.
4: Wiz Khalifa,

0: dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Continuem amb J Balvin i Ryan Castro i la seva cançó Viernes. Dos dels grans referents de la música urbana colombiana s'uneixen en aquesta cançó. Ideal per començar a pensar en el cap de setmana, encara que avui sigui dijous. L'escoltem.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carrer tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carrer tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariveny el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu, mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
5: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
6: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi
0: que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i, sobretot, que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
0: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Breda tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Breda, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi abreranduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
1: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Molt bona acollida de les activitats de la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros a la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'han celebrat durant el mes de juliol. Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, s'ha posat a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom. Aquesta temporada, la bibliopiscina es va instal·lar a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany el servei ha tingut molt bona acollida. Més de 1.500 usuaris i usuàries n'han fet ús del servei i gaudit de l'espai. Uns 650 usuaris i usuàries han participat també a les diferents activitats i propostes que s'han plantejat, tal com expliquen declaracions a Radio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: La bibliopiscina aquest juliol a la piscina municipal d'estiu ha estat tot un èxit. Fem un balanç molt positiu d'aquest projecte, en què busquem apropar la lectura al temps d'oci, donar a conèixer tot el que ofereix la biblioteca i crear moments inolvidables en la família, doncs, a través del joc i de diferents tallers programats cada tarda al voltant d'una temàtica clau que busquem cada any. Aquest any ha sigut la de valors i convivència. Enguany, a més, ha estat instal·lada a la zona de gespa dins de les noves estructures d'ombra i hem comptat amb mobiliari i material nou. Volem donar les gràcies a totes les famílies que us heu sumat al projecte i als professionals que ho han fet possible.
4: Enguany, per acomiadar la bibliopiscina, es va celebrar la cloenda amb l'activitat Juguem al Twister, que va tenir lloc el divendres 31 de juliol passat, de 5 a 6 de la tarda, amb gran èxit d'acollida i participació de veïnes i veïns del municipi. També els i les infants van poder gaudir de diferents jocs d'aigua.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Obrim nova hora d'aquest dijous 6 d'agost amb Joan i Fiebre, una cançó que arriba amb força, combinant pop i sons actuals per donar el tret de sortida a una nova selecció de música de cançons. I tot seguit serà el torn de Foresta amb Esclat de maig, una proposta en català que destaca per la seva sensibilitat i aquest so tan cuidat. Arrenca una nova hora amb novetats i molt bon ambient aquí.

0: Aquest estiu pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Continuem amb Irene Cortés i Quan miri al cel. La cantant catalana presenta aquesta cançó que és íntima, està plena de sensibilitat i transmet emoció des del primer vers. Una proposta delicada que convida a escoltar-la amb calma.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Ara recordem un dels grans èxits de Bad Bunny, Better. Amb aquest tema va demostrar una vegada més la capacitat d'aquest artista porto-riqueny per dominar les llistes d'èxits amb el seu estil, que és únic. Una cançó que encara avui continua sent una de les més estimades pels seus seguidors. Anem a recordar a Bad Bunny, un home que sempre omple els seus concerts.

0: Fórmula Matí, la Ràdio Obrera.
1: Ara ens acompanya Ivan Herzog, des de juny. Una cançó que convida a aturar-se un moment i deixar-se aportar per la seva atmosfera. L'escoltem.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Jessi Nick, Pegaita. Vinga, va.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ja, estem a l'Island Dojo.
2: Ja, estem a l'Island
1: Dojo. Ramon, Ramon, Ramon. I això és un poc de Ramon, Ramon.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Més convidats, ara Javier Belizón i els de CAI. Coneixen veus amb La Portada, una cançó amb tota l'essència del pop aflamencat. Una col·laboració perfecta per posar color aquest matí d'agost.
7: Me levanto.

0: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Canviem de registre amb Kiko Veneno i, precisament, el veterà amb música andalús continua demostrant la seva creativitat. Aquesta cançó que manté la seva manera tan personal, eh?
2: Es la ciència que hace posible la existencia.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: Arriba el moment de la banda La La Love You, a ver quién duerme esta noche. La banda madrileña torna amb el seu pop-rock desenfadat, carregat d'energia i melodies irresistibles. Una

Junior Míguez i Juan Diz. Juan Diz uneix a les seves veus amb Me Llama Loco, una col·laboració que parla de viure el sentiment sense por al que diran, eh? Aquí la teniu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 a Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel SEM, 5 de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
3: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
3: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
3: Felicitem la pilota abrerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: 10 i 8 minuts, detingut l'home que s'havia fugat després de matar ganivetades la seva exparella en un centre comercial de Múrcia. Dimecres, tràgic a l'estat espanyol amb dos nous crims masclistes, Astúries i Múrcia. Les dues víctimes havien denunciat anteriorment els seus assassins. I després dels informatius de les 10, encetem una nova hora amb molta energia. Va, obrim amb José Berrico, Fuego, Víctor Magán i Dani Romero, coneixen forces en Obra de Arte. Una col·laboració cargada de ritme i amb clar esperit estiuenc. I tot seguit arribarà una de les col·laboracions més esperades. Kenia Os i Lola Índigo amb 50-50 per començar una nova hora i encara ens queden moltes cançons per descobrir.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Canvien de registre amb Jorge Drexler i Toco Madera. El cantautor uruguaià torna a demostrar la seva sensibilitat amb aquesta cançó, poesia, elegància, per escoltar amb calma.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Continuem amb la Laie i Setembre, una proposta de pop en català que transmet sensibilitat.

I hem arribat a 10:45 d'aquest matí del dijous, que ja és 6 d'agost. Bon estiu, eh? Tenim 29 graus. Ara és el moment de recordar una de les balades més especials dels últims anys. Sebastián Yatra i Reik van emocionar el públic amb el tema Un Año, una cançó que parla de la distància, de l'espera i de l'amor que resisteix al pas del temps. Encara avui continua sent una de les col·laboracions més recordades.

0: primavera, me miraste tú de primera.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: Continuem amb La Llave i Más que Todo. Una cançó que recupera tota l'essència del pop al flamencat que ha caracteritzat sempre aquest grup, amb una melodia càlida, molt propera. Ara és el seu moment.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Seguim amb Laura Wes i Kadam, que uneixen les seves veus en Menys Xules. Una producció molt refrescant, una complicitat que es nota en aquest tema, una cançó que desprèn espontaneïtat i bon ambient. Aquí la teniu.

0: És per Julia Blum, la jove artista catalana, amb aquesta cançó íntima, delicada. Una proposta que confirma el talent d'una de les veus emergents de la panorama musical català.
1: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
0: Canviem de registre, Malú i Rota. Malú en estat pur.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Leire Martínez, Cabeza de Ratón, la cantant basca, presenta aquesta nova etapa artística amb aquesta cançó plena de personalitat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu, amb especial incidència concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mirabent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Aquest dissabte 1 d'agost s'han supervisat les tasques de reparació i neteja de les instal·lacions del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, on se segueixen coordinant les tasques per restablir el servei durant l'agost el més aviat possible. Aquest divendres 31 de juliol passat s'han encetat les tasques de neteja i adequació de l'equipament municipal per tal de recuperar el més aviat possible l'activitat a la primera planta de l'edifici, a la sala de fitness, que des de fa 2 estius roman oberta durant el mes d'agost per facilitar la pràctica esportiva també durant les vacances estivals. També s'han iniciat 2 grans actuacions a la piscina terapèutica interior, la millora de l'accessibilitat amb l'enderroc del mur i la instal·lació d'una cadira hidràulica fixa d'accés per a la mobilitat reduïda. Paral·lelament, i com ja és habitual durant el mes d'agost, es duen a terme tasques de manteniment i actualització a les zones d'aigües. Recordem que l'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del Centre Aquàtic Municipal Camp d'Abrera poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes i diumenges de 2 del matí a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència ha pogut ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
0: Abrera Informació, Seguretat Ciutadana.
3: 4 integrants de la policia local d'Abrera han superat amb èxit el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un pas imprescindible a la seva preparació professional. Aquest dijous 30 de juliol passat ha tingut lloc l'acte de graduació celebrat a Montmeló, una jornada jornada molt especial que posa punt i final a mesos d'esforç, dedicació i aprenentatge. A l'acte hi han assistit l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Alfred Delgado, acompanyats per l'inspector en cap de la Policia Local d'Abrera, Juan Antonio González, i el sergent sotscap, Martín Gutiérrez. L'acte, conegut popularment entre els i les aspirants com la tirada de gorres, simbolitza la culminació d'aquesta etapa formativa amb el lliurament dels diplomes que acrediten la superació del curs. Un moment carregat d'emoció que també comparteixen les famílies. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Policia Local es vol felicitar els quatre agents per aquesta fita i se'ls desitja molts èxits en aquesta nova etapa al servei de la ciutadania.
0: Abrera Informació. Acció social. Educació.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres també de després de 5 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: A Ràdio Abrera. La informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Després de les notícies, obrim una nova hora de Fórmula Matí d'avui dijous 6 d'agost. Comencem amb Mafalda Cardenal i Creo que te quiero, una cançó que destaca per la seva sensibilitat i una interpretació molt natural. I tot seguit serà el torn de l'Emot amb Dile a tu ansiedad, que és una proposta que posa paraules a emocions molt presents en el dia a dia i un missatge sincer. Arrenca una nova hora, més música i novetat.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Un quart de 12. Pugem el ritme amb Isaac, Fate i Maluma. Coneixen forces amb Tentiendo. Aquesta és la versió remix. Tres noms destacats de la música urbana colombiana. Amb aquesta producció potent, una col·laboració pensada per deixar empremta.
6: Fanny, that's

0: Hem arribat a les 11 i 30 minuts, és 6 d'agost. Bon estiu des de Fórmula Matí, 31 graus. Ara recordem una col·laboració que va emocionar el públic des del primer dia. Reik, Farruko i Camilo van publicar Si me dices que sí, l'any 2020. Una cançó que va conquerir milions d'oients. Una d'aquelles col·laboracions que encara avui conserva tota la seva màgia. Cançó per enamorar-te.
1: Hermosa. Per llum allò.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Continuem amb Manu Tenorio i Como te pido perdón. El cantant sevillà signa una de les seves cançons més personals, una balada que parla del penediment, de la reconciliació. Cuando...

0: Fórmula Matí. Música i informació.
1: Doncs sí, perquè s'esperen pluges localment molt fortes aquesta tarda a Catalunya.

0: Un canvi de temps brusc arriba a Catalunya a partir d'aquest dijous al migdia ens fa estar molt pendents del cel. Al llarg de la setmana ja hem tingut alguns senyals, ruixats en alguns racons del país, però també precipitacions acompanyades amb pedra de la mida d'una pilota de tenis a llocs com Solsona. Tot això ha sigut el preludi dels xàfecs i tempestes que s'esperen per avui i que afectaran pràcticament a qualsevol punt del país. Per tant, aquest dijous impermeable i per aigua a la bossa, si no voleu quedar xops durant la tarda, perquè la tempesta començaria al Pirineu, al llarg de la tarda s'aniria desplaçant cap al sud del país i acabarà pentinant gairebé tot Catalunya. En molts casos, aquestes tempestes descarregaran molta aigua en poca estona i localment podrien deixar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. També s'espera que algunes tempestes vagin acompanyades de ventades sobtades molt fortes i calamarsa o pedra gran. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil ja ha activat l'alerta del Pla Inuncat, sobretot per la previsió que aquests aiguats puguin provocar inundacions o altres afectacions puntuals. Des de Protecció Civil es fa una crida a la precaució, sobretot a les activitats a l'exterior i a l'hora de conduir, perquè les pluges arribarien de cop i puntualment poden ser molt fortes. Pot provocar que s'acumuli aigua en zones inundables o provoqui el creixement sobtat de rieres o barrancs, una situació que es pot tornar molt perillosa per als conductors i se demana des de Protecció Civil evitar aquestes zones. S'han d'evitar les zones inundables com rieres, rierols i barrancs. Travessar-los és molt perillós perquè la força de l'aigua pot arrossegar fàcilment el nostre vehicle. Pel que fa a les activitats a l'aire lliure, des de Protecció Civil s'insisteix que seran complicades i remarca que el més recomanable és fer un canvi de plans. Així, tot apunta que abans de res, el millor és consultar la previsió a les pàgines web de meteorologia i també a través del radar. De moment, Protecció Civil no preveu enviar un ex-alert als mòbils, però la previsió d'aquests força aiguats que es compraran tot el país a partir del migdia podria que, a mesura que avanci aquesta situació de pluges i de manera generalitzada a tot el territori, es podia activar aquesta alerta als telèfons mòbils. De moment, no hi ha aquesta situació de perill extrem, però no descarten que durant el dia el Meteocat avisi d'una situació d'aquest tipus i es plantegin fer aquest enviament, segons expliquen des de Protecció Civil. Aquesta és la situació de màxima alerta a Catalunya davant de la previsió d'un canvi radical del temps amb pluges localment molt fortes.
1: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
2: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
3: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
2: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
3: Estiu a Bricocentro Abrera.
4: Bricocentro, colaje y decoración.
5: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
0: Ara Lonzac i Delvi Ramos coneixen veus amb aquest tranqui. Una melodia fresca, desenfadada, un tema que transmet bon rotllo, eh? I convida a afrontar el dia sense presses. Aquí la teniu.

0: que tía.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: Pugem una mica les revolucions a Manuel Dos Santos i Belén, que presenten Pégate Guaya. Una col·laboració cargada de ritme, influències urbanes i caribenyes, pensada per fer moure els peus, una proposta festiva que arriba amb molta energia avui dijous 6 d'agost.

0: Tot Crem Music.
1: Tenim la fórmula perfecta per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: El raper i cantautor colombià Nampa Básico amb aquest ara Ojitos Playa, el tema ideal per deixar-se portar per l'ambient d'aquest agost. Siguis on siguis, bon estiu a tothom des de Fórmula Mateu.

0: 1, 2, 3, 4.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Arribem a les 12 amb Luis Fonsi i Feit amb Canviaré. Una cançó plena de sentiment, amb una melodia molt cuidada i una química que funciona des del primer moment, eh? A les 12 a la Info.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores en diverses comarques de l'interior i Pirineu, com són la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i també el prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures del 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prima, Reus, aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat a la persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres aquesta matinada. El foc també havia afectat un habitatge de l'edifici del costat a través del pati interior. En total, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua a Empúria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa de lloguer de la barca, passarà ara a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló de la Plana, deixa 2 carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, un altre accident, també a l'AP7, però en aquest cas a l'altura de Parets del Vallès, direcció Girona, deixa també un carril tallat. També una avaria a l'A26 a Montagut, direcció Lot, provoca circulació intensa. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixen avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. Per la seva banda, el rei Felip VI, sí que rebrà avui al Palau de Mariben el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per parlar d'aquesta crisi.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. El segon torneig de Molki del Suro ha reunit aquest dissabte 1 d'agost passat un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitlles El Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
4: Amb motiu de la Festa Major del Poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molki del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que, per causes meteorològiques, vam haver de suspendre l'acte, portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes, va vindre, per exemple, una parella des de Palamós i van vindre 2 parelles més, també aficionades al Molki, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment el torneig.
3: Fa tot just un mes, el Club de Bitlles El Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del molqui i d'altres modalitats de bitlles, com les bitlles catalanes o el cub, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila Parla.
4: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on a part del molqui també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el CUP, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per, aquesta temporada, portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la petanca del Suro, i si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
3: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
4: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla. I si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
3: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Els recordem que s'ha ampliat l'alerta de l'Inuncat per previsió de pluges fortes. Avui a gairebé tot el país, Protecció Civil ha activat l'alerta per intensitat d'aigua per una nova tongada de tempestes que aniran acompanyades de pedra i ratxes molt fortes de vent. La situació també és complicada per aquesta previsió de pluges localment fortes. Això sí, el Meteocat està ja activat en comarques com el Baix Llobregat i també la zona del Baix Llobregat Nord, Abrera inclosa. Després de la informació de les 12, obrim una nova hora amb María José Hiergo i La Felda. La cantant cordobesa continua sorprenent amb una proposta que fusiona flamenc i sons contemporanis. I tot seguit recuperarem l'energia amb Los Enemigos, amb Miss Dinamarca, que és una mostra del rock directe i sense artificis que ha convertit aquesta banda madrilenya en un dels grans noms del panorama estatal. Arrenquem nova hora.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Donem ritme ja al migdia amb Lola Índigo, Lucho RK, el batxatón de la L, aquesta col·laboració que barreja bachata, pop i sons urbans.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Marina Freixas i el seu xulo romàntic. La cantant catalana ens presenta aquesta proposta fresca, desenfadada, una cançó amb caràcter, ironia i una melodia que entra molt en la

Dos quarts d'una. Ara recordem una col·laboració que va connectar amb el públic, eh? Des del primer dia, de Marco Flamenco i Camila van unir les seves veus en el seu Patí pa mi na mà. Aquesta cançó és un tema de De Marco Flamenco i que continua evocant bons records i que manté intacta la seva capacitat de fer-nos cantar. Yeah.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Els germans Montaner, Mau i Ricky, tornen amb Amapola. Aquest duet veneçolà torna a demostrar la seva facilitat per crear melodies que enganxen.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Achatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Arriba el moment de marxar. Abans, una última recomanació. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per la previsió de pluges i tempestes localment fortes que també poden afectar Abrera i la resta de municipis del Baix Llobregat. Si us heu de desplaçar aquesta tarda, molta prudència al volant, eviteu travessar rieres, torrents o zones inundables i mantingueu-vos informats a través dels canals oficials. Que passeu un molt bon dijous, gràcies per la vostra companyia. Demà més, a partir de les 8 del matí. I tornarem amb més música i tota l'actualitat. Precaució avui, eh? Fins demà.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Atenció a la meteorologia, perquè a partir d'aquest migdia i durant tota la tarda es preveuen pluges intenses acompanyades de vent a diversos punts del país. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 per intensitat i acumulació de pluja a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu Oriental, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes fortes de vent i també pedra. Per això, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, demana ser previsors i extremar la precaució tant en les activitats previstes a l'aire lliure com en les de conducció i a rius i rieres on es poden produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades.
3: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
2: Es preveu que aquest episodi es pugui allargar fins almenys aquesta mitjanit. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I a banda, un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona ha obligat a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres. Durant aquesta matinada del foc ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi i s'han hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua ahir a Empuria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa del lloguer de la barca, passarà a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a la P7 de Tarragona, direcció Castelló de la Plana, continua deixant dos carrers tallats i provoca retencions importants que superen els 10 quilòmetres. A banda, també, un altre accident a la P7 a Montmeló, direcció Girona, també deixa un carrer tallat en aquest punt i abandona variant la 26 a Montegut, direcció Lot, també provoca retencions.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
5: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda, tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
6: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
6: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la seva cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Molt bona acollida de les activitats de la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros a la piscina municipal d'Estiu d'Abrera, que s'han celebrat durant el mes de juliol. Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, s'ha posat a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'Estiu al servei de la bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclòs activitats, lectures i jocs per a tothom. Aquesta temporada, la bibliopiscina es va instal·lar a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany el servei ha tingut molt bona acollida. Més de 1.500 usuaris i usuàries n'han fet ús del servei i gaudit de l'espai. Uns 650 usuaris i usuàries han participat també a les diferents activitats i propostes que s'han plantejat, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
7: La bibliopiscina aquest juliol a la piscina municipal d'Estiu ha estat tot un èxit. Fem un balanç molt positiu d'aquest projecte, amb què busquem apropar la lectura al temps d'oci, donar a conèixer tot el que ofereix la biblioteca i crear moments inolvidables en la família, doncs, a través del joc i de diferents tallers programats cada tarda al voltant d'una temàtica clau que busquem cada any. Aquest any ha sigut la de valors i convivència. Enguany, a més, ha estat instal·lada la zona de gespa dins de les noves estructures d'ombra i hem comptat amb mobiliari i material nou. Volem donar les gràcies a totes les famílies que heu sumat al projecte i als professionals que ho han fet possible.
4: Enguany, per acomiadar la bibliopiscina, es va celebrar la cloenda amb l'activitat Juguem al Twister, que va tenir lloc el divendres 31 de juliol passat, de 5 a 6 de la tarda, amb gran èxit d'acollida i participació de veïnes i veïns del municipi. També els i les infants van poder gaudir de diferents jocs d'aigua.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Abrera som cultura.
8: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
7: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vila. Atenció a la meteorologia, perquè a partir d'aquesta tarda es preveuen pluges intenses acompanyades de vent a diversos punts del país. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 per intensitat i acumulació de pluja a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu oriental, a l'interior del Camp de Tarragona i al prelitoral central. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes fortes de vent i pedra. Per això, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, demana ser previsors i extremar la precaució tant en les activitats previstes a l'aire lliure com en la conducció i a rius i rieres, on es poden produir acumulacions ràpides d'aigües o crescudes sobtades. Escoltem a Imma Soler.
3: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
2: Es preveu que aquest episodi es pugui allargar fins a la mitjanit d'avui. El govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè es puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I un operatiu conjunt contra el Top Manta a Roses s'ha saldat amb 8 persones detingudes i la intervenció de 3.854 productes falsificats, principalment roba i calçat esportiu de marques conegudes. Els cossos policials també han decomissat més de 1.000 euros en efectiu durant els escorcolls de 2 habitatges i un local utilitzats com a magatzems. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà. L'agressió es va produir cap a les 9 de la nit d'aquest dimecres al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital xeretana acusat d'un delicte d'homicidi de grau de temptativa. La investigació de la policia catalana se centra ara en esclarir-ne els motius. La víctima, de 13 anys, la van traslladar a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill, segons les mateixes fonts. L'home està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà en les pròximes hores. Finalment, en mobilitat, un incendi d'un camió a la P7 a Tarragona, direcció Castelló, de la Plana deixa dos carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, hi ha un carril tallat també a la P7, a l'alçada de Tarragona, també direcció Castelló.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del Servei de Bus Urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
4: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
4: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
4: Felicitem la pilota abrerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
7: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
6: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: Yeah. Get the feeling coming up from the ground.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més, demana prudència i precaució a la població, sobretot a l'exterior, en la conducció i en zones de rius i rieres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en 3 hores. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha fet una crida a extremar la prudència.
3: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
2: Es preveu que aquest episodi de pluja intensa generalitzada s'allargui fins la mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida. I els ens locals ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros. Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa, que han afectat uns 400 casos i han anunciat una nova llista ben aviat. Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la benevació provisional. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si hi ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina. I un breu apunt per acabar, Frontex i Europol estan controlant les xarxes socials davant els rumors d'un nou creuament de frontera a Ceuta el 15 d'agost. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que està en contacte amb les autoritats espanyoles i que s'està supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Aquest dissabte 1 d'agost s'han supervisat les tasques de reparació i neteja de les instal·lacions del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, on se segueixen coordinant les tasques per restablir el servei durant l'agost el més aviat possible. Aquest divendres 31 de juliol passat s'han encetat les tasques de neteja i adequació de l'equipament municipal per tal de recuperar el més aviat possible l'activitat a la primera planta de l'edifici, a la sala de fitness, que des de fa dos estius roman oberta durant el mes d'agost per facilitar la pràctica esportiva també durant a les vacances estivals. També s'han iniciat dues grans actuacions a la piscina terapèutica interior, la millora de l'accessibilitat amb l'enderroc del mur i la instal·lació d'una cadira hidràulica fixa d'accés per a la mobilitat reduïda. Paral·lelament, i com ja és habitual durant el mes d'agost, es duen a terme tasques de manteniment i actualització a les zones d'aigües. Recordem que l'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del Centre Aquàtic Municipal Camp d'Abrera poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes i diumenges de 2 del matí a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència ha pogut ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
4: Abrera Informació, Seguretat Ciutadana.
5: Quatre integrants de la policia local d'Abrera han superat amb èxit el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un pas imprescindible a la seva preparació professional. Aquest dijous 30 de juliol passat ha tingut lloc l'acte de graduació celebrat a Montmeló, una jornada jornada molt especial que posa punt i final a mesos d'esforç, dedicació i aprenentatge. A l'acte hi han assistit l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Alfred Delgado, acompanyats per l'inspector en cap de la Policia Local d'Abrera, Juan Antonio González, i el sergent sotscap, Martín Gutiérrez. L'acte, conegut popularment entre els i les aspirants com la tirada de gorres, simbolitza la culminació d'aquesta etapa formativa amb el lliurament dels diplomes que acrediten la superació del curs. Un moment carregat d'emoció que també comparteixen les famílies. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Policia Local es vol felicitar els quatre agents per aquesta fita i se'ls desitja molts èxits en aquesta nova etapa al servei de la ciutadania.
4: Abrera Informació. Acció social. Educació.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres també de 2:45 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
0: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
4: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
0: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
4: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
1: Ajuntament d'Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. D'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
9: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
8: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
9: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
8: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
4: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
3: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
4: Estiu a Bricocentro Abrera.
5: Bricocentro, colaje y decoración.
6: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
7: Vols més clients? Vols més visibilitat?
8: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
8: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
8: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha demanat aquest matí a l'empresa que replantegi per replantegi les obres per minimitzar les afectacions al veïnat.
3: Exigim a DIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: Adif va estar analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur, i està adoptant mesures per no molestar els veïns. I no canviem de tema, ja que les reaccions del veïnat de Trinitat Vella no s'han fet esperar. La sensació que regna és la d'intranquil·litat, ja que tot i que els experts han donat llum verda als desallotjats, alguns encara tenen dubtes. Alguns veïns i veïnes expliquen que les finques estan afectades per aluminosi i que estan esperant que s'executi l'expropiació per ser reallotjats. El fet que alguns pisos ja tinguin esquerdes i estiguin apuntalats els espanta bastant, ja que, segons relaten, les vibracions d'aquesta matinada semblaven un petit terratrèmol. En aquest sentit, segons els veïns, l'Ajuntament ha convocat els afectats divendres al matí a una reunió a la seu del districte de Nou Barris. La seva petició principal és que hi hagi garanties de seguretat per poder estar tranquils el temps que els queda vivint en aquests edificis. I Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, en un increment proper a un 1% segons dades provisionals de l'enquesta continua de població. Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones. Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població. Al conjunt de l'Estat, la població arriba ja als 49,8 milions. I recordem que la Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava l'Alt Empordà, el patró que portava l'embarcació recreativa que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava a la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home. I un breu apunt per acabar, un camió ha bolcat aquest dijous de matinada a la carretera C12 a l'altura de Maials, al Segrià, sense causar ferits. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. El segon torneig de Molki del Suro ha reunit aquest dissabte 1 d'agost passat un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitlles al Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com explica en declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
6: Amb motiu de la Festa Major del Poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molki del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que, per causes meteorològiques, vam haver de suspendre l'acte, portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes, va vindre, per exemple, una parella des de Palamós i van vindre dues parelles més, també aficionades al Molki, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment en el torneig.
5: Fa tot just un mes, el Club de Bitlles al Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del molqui i d'altres modalitats de bitlles, com les bitlles catalanes o el cub, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila parla.
6: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on a part del molqui també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el cub, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per aquesta temporada portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la Petanca del Suro i, si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
5: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
6: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla. I si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
5: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
4: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci. Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Totes les persones i empreses censades a Barcelona que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts està oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre del 2028. Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. Ho explica el tinent d'alcaldia Jordi Valls.
3: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
2: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista pel 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries. Continuem parlant de mobilitat i és que el Parc de Turismes de Catalunya va registrar una edat mitjana de 14,2 anys durant el 2025 i s'envelleix en comparació als 14,1 anys que anotava l'any anterior. Tanmateix, els turismes que circulen per carreteres catalanes amb més de 15 anys representaven un 45,2% del total del parc automobilístic el 2025, una xifra més baixa que el 45,7% d'un any abans. També es redueix la quantitat de vehicles comercials amb 15 anys o més i els vehicles antics de tipus industrial. En canvi, els turismes totalment elèctrics van arribar a una quota d'un 1,3% al parc català, 4 dècimes més que el 2024. Tanquem el capítol de motor amb la notícia que el govern preveu que l'any 2029, 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions. Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que actualment se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 609 vehicles descarbonitzats, 160 dels quals seran elèctrics, uns 320 seran híbrids i la resta de gasoil adaptats o amb altres tecnologies de propulsió. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap al migdia d'aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets i han traslladat l'home a un centre hospitalari en estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
5: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda, tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
6: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi
1: que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
1: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Molt bona acollida de les activitats de la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros a la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'han celebrat durant el mes de juliol. Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, s'ha posat a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclòs activitats, lectures i jocs per a tothom. Aquesta temporada, la bibliopiscina es va instal·lar a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Enguany el servei ha tingut molt bona acollida. Més de 1.500 usuaris i usuàries n'han fet ús del servei i gaudit de l'espai. Uns 650 usuaris i usuàries han participat també a les diferents activitats i propostes que s'han plantejat, tal com expliquen declaracions a Radio Abrera la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: La bibliopiscina aquest juliol a la piscina municipal d'estiu ha estat tot un èxit. Fem un balanç molt positiu d'aquest projecte, en què busquem apropar la lectura al temps d'oci, donar a conèixer tot el que ofereix la biblioteca i crear moments inolvidables en la família, doncs, a través del joc i de diferents tallers programats cada tarda al voltant d'una temàtica clau que busquem cada any. Aquest any ha sigut la de valors i convivència. Enguany, a més, ha estat instal·lada la zona de gespa dins de les noves estructures d'ombra i hem comptat amb mobiliari i material nou. Volem donar les gràcies a totes les famílies que heu sumat al projecte i als professionals que ho han fet possible.
4: Enguany, per acomiadar la bibliopiscina, es va celebrar la cloenda amb l'activitat Juguem al Twister, que va tenir lloc el divendres 31 de juliol passat, de 5 a 6 de la tarda, amb gran èxit d'acollida i participació de veïnes i veïns del municipi. També els i les infants van poder gaudir de diferents jocs d'aigua.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones de Brera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones de Brera. T'hi esperem.
3: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: passa? Bombes, bombes. Bombes, bombes. Què passa? Bombes, bombes, bombes, bombes, bombes, bombes.
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Wow.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. L'Institut Català de Finances invertirà 4 milions d'euros en la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Els dos grans parcs solars sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte preveu incorporar també un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests parcs en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica.
5: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà destinat a autoconsum per indústria.
4: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana. I els organismes oficials insisteixen a extremar la precaució davant l'episodi de meteorologia adversa que afecta diverses comarques de Catalunya. La Generalitat i Protecció Civil demanen evitar al màxim els desplaçaments durant les properes hores, no accedir a zones inundables ni travessar rius o rieres, i en cas d'inundació no quedar-se en soterranis o garatges, sinó refugiar-se als pisos superiors. Alhora es recomana mantenir-se informat en tot moment de l'evolució de la situació i seguir les indicacions de les autoritats. Paral·lelament, el Meteocat informa que els xàfecs continuen sent molt extensos i intensos i avancen cap al sud, mentre que un nou avís de temps violent adverteix de la possibilitat durant les properes hores de tempestes en pedra, ratxes de vent superiors als 90 km/h, esclafits i fins i tot tornados en diverses comarques del centre i nord-est del país. I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan analitzant els missatges que circulen per les xarxes socials sobre una eventual nova onada de persones intentant entrar irregularment a la ciutat autònoma de Ceuta el pròxim 15 d'agost. Tal com han confirmat fonts del govern espanyol, s'està monitoritzant qualsevol moviment que pugui derivar en una nova crisi com la que va provocar l'entrada de més de 70.000 migrants la setmana passada. Des del Ministeri de l'Interior reconeixen la inquietud que es viu a Ceuta d'ençà dels fets de la setmana passada, que fins i tot van obligar a mobilitzar l'exèrcit. I precisament Frontex i Europol també estan controlant les xarxes socials davant aquests rumors d'un nou creuament de fronteres a Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que es troben en contacte amb les autoritats espanyoles i que estan supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
7: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del Servei de Bus Urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
7: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 to 7:00 p.m. i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 to 7:00 p.m. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
6: Abrera Informació. Salut pública i benestar. Seguretat ciutadana.
7: El proper dimecres 12 d'agost, a partir de les 19:34 i fins a les 20:29, tindrà lloc un eclipsi solar, un fenomen astronòmic excepcional que es podrà observar des de Catalunya. Per gaudir-ne amb total seguretat, és important seguir una sèrie de recomanacions bàsiques que permetran viure aquesta experiència única i sense riscos. És imprescindible utilitzar ulleres homologades i seguir les mesures de protecció adequades per observar el sol de manera segura. Abans de sortir a observar l'eclipsi, és recomanable preparar-se adequadament. Utilitzar sempre ulleres homologades per a l'observació solar. Si fas servir càmeres, telescopis o prismàtics, instal·la-hi un filtre solar homologat. Consulta l'horari de visibilitat de l'eclipsi. Escull un espai segur des d'on observar-lo i arribar-hi amb antelació. Per protegir la vista i gaudir de l'esdeveniment amb seguretat, cal tenir presents aquestes indicacions. No miris mai directament al sol sense la protecció adequada. Protegeix també el sensor de la càmera amb un filtre solar específic i vigila especialment els infants i assegura't que també utilitzen ulleres homologades. L'eclipsi solar és una oportunitat única per gaudir de l'astronomia i de l'entorn natural. Per això és important actuar amb responsabilitat. Aparca únicament en les zones habilitades, recull tots els residus que generis i no encenguis foc ni llencis borilles. Gaudim d'aquest fenomen astronòmic amb seguretat i contribuïm entre tothom a preservar el nostre entorn.
6: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
7: Felicitem la pilota abrerenca Adela Godino per proclamar-se campiona d'Europa de la Mini Enduro Cup femenina 125. La competició disputada recentment a Alemanya ha reunit les millors pilots joves del continent. Amb una actuació excel·lent al llarg del campionat, Godino ha demostrat el seu talent, esforç i constància, assolint el títol europeu a la seva categoria. Aquesta és una fita esportiva de gran rellevància que la situa entre les grans promeses de l'enduro europeu. L'èxit d'Adela Godino s'emmarca també en una destacada actuació de la selecció catalana a l'europeu d'enduro infantil. A més del seu títol continental, els pilots Eric Wick i Alex Esteban també es van proclamar campions d'Europa en les seves respectives categories. Així mateix, l'equip català, format per Adela Godino, Eric Wick, Alex Esteban i Xavi Pons, va aconseguir la segona posició en la classificació per equips. Aquest nou triomf és el resultat de moltes hores de dedicació, entrenament i sacrifici i representa un orgull per a tota la ciutadania d'Abrera. La seva trajectòria esportiva és un exemple de compromís, perseverança i superació personal, valors que contribueixen a projectar el nom del municipi arreu d'Europa.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
9: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Tots els organismes oficials insisteixen a extremar la precaució davant l'episodi de meteorologia adversa que afecta aquest dijous diverses comarques de Catalunya. La Generalitat demana evitar al màxim els desplaçaments durant les properes hores, no accedir a zones inundables, no travessar rius o rieres i, en cas d'inundació, no quedar-se en soterranis o garatges. Alhora, es recomana mantenir-se informat en tot moment de l'evolució de la situació i seguir les indicacions de les autoritats. Trànsit adverteix que hi ha diverses vies congestionades i amb baixa visibilitat, i el cos de bombers ha informat de nombrosos avisos per branques trencades, arbres caiguts i inundacions de baixos. Protecció Civil recorda que la gran quantitat de pluja pot provocar augments sobtats a cabdal de rius i rieres, fet que obliga a extremar la precaució dels seus voltants. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya informa que els xàfecs continuen sent molt extensos i intensos i avancen cap al sud, i que es manté l'alerta amb grau de perill de 4 sobre 6. Un nou avís de temps violent adverteix de la possibilitat durant les properes hores de tempestes en pedra, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i fins i tot tornados en diverses comarques del centre i nord-est del país. Precisament les precipitacions d'aquest dijous han provocat una esllavissada que ha afectat la carretera de les Valls de Valira, l'N145, al límit de la frontera amb Andorra en direcció a la Seu d'Urgell. Fa pocs minuts, el Servei Català de Trànsit informava que s'ha restablert la circulació després de la intervenció dels Mossos d'Esquadra per regular-la mentre es duien a terme les tasques per retirar les pedres i el fang acumulat a la carretera. Malgrat tot, l'SCT adverteix que queden aturades el tram des d'Andorra en sentit de la Seu d'Urgell. I seguim amb les conseqüències del temporal, ja que Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat després que s'hagi hagut de tallar la circulació ferroviària de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de Vic i Ripoll. La incidència s'ha produït a causa de la caiguda d'un arbre sobre les vies. Les autoritats demanen igualment prudència als usuaris de transport públic i recomanen informar-se de l'estat del servei abans de desplaçar-se. Un parapentista ha resultat ferit greu aquest dijous després de patir un accident al barranc de Colobó, al terme municipal d'Àger, a la Noguera. Els bombers de la Generalitat han activat un helicòpter de rescat amb efectius del grup d'actuacions especials i un metge. Segons han informat, l'home havia caigut des de força metres d'altura, fet que ha obligat els equips d'emergència a fer una primera atenció sobre el terreny, immobilitzar-lo i extreure'l de la zona mitjançant una operació de gruatge amb l'helicòpter. Un cop rescatat, el sistema d'emergències mèdiques ha estabilitzat el ferit i l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron. Per atendre l'emergència s'ha mobilitzat un helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies que han treballat de manera coordinada amb els bombers durant tot el dispositiu de rescat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest dissabte 1 d'agost s'han supervisat les tasques de reparació i neteja de les instal·lacions del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, on se segueixen coordinant les tasques per restablir el servei durant l'agost el més aviat possible. Aquest divendres 31 de juliol passat s'han encetat les tasques de neteja i adequació de l'equipament municipal per tal de recuperar el més aviat possible l'activitat a la primera planta de l'edifici, a la sala de fitness, que des de fa dos estius roman oberta durant el mes d'agost per facilitar la pràctica esportiva també durant les vacances estivals. També s'han iniciat dues grans actuacions a la piscina terapèutica interior, la millora de l'accessibilitat amb l'enderroc del mur i la instal·lació d'una cadira hidràulica fixa d'accés per a la mobilitat reduïda. Paral·lelament, i com ja és habitual durant el mes d'agost, es duen a terme tasques de manteniment i actualització a les zones d'aigües. Recordem que l'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del Centre Aquàtic Municipal Camp d'Abrera poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes i diumenges de 2 del matí a 8 del vespre. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència pugui ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de de totes les persones usuàries.
3: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
4: Quatre integrants de la policia local d'Abrera han superat amb èxit el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un pas imprescindible a la seva preparació professional. Aquest dijous 30 de juliol passat ha tingut lloc l'acte de graduació celebrat a Montmeló, una jornada molt especial que posa punt i final a mesos d'esforç, dedicació i aprenentatge. A l'acte hi han assistit l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Alfred Delgado, acompanyats per l'inspector en cap de la policia local d'Abrera, Juan Antonio González, i el sergent sotscap, Martín Gutiérrez. L'acte, conegut popularment entre els i les aspirants com la tirada de gorres, simbolitza la culminació d'aquesta etapa formativa amb el lliurament dels diplomes que acrediten la superació del curs. Un moment carregat d'emoció que també comparteixen les famílies. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local es vol felicitar els quatre agents per aquesta fita i se'ls desitja molts èxits en aquesta nova etapa al servei de la ciutadania.
3: Abrera Informació. Acció social. Educació.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes a dimecres també de 2:45 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
0: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
3: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
0: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
3: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Doncs no dis

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. L'alcaldable de RC a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser el candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat, després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys i en declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
3: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
2: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política, basades en enregistrar, editar i difondre converses privades. I precisament Esquerra ha preguntat aquest dijous al govern si demanarà a l'Europol la retirada de l'independentisme català de l'informe sobre terrorisme a la Unió Europea. Els republicans han sol·licitat que aclareixi també si tenia constància de la informació que l'Estat va traslladar a l'Europol per justificar la reincorporació del moviment per la independència a l'estudi sobre terrorisme. La diputada de RC, Laia Canyigaral, portaveu a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública, reclama al govern que actuï amb determinació davant una vinculació greu i injustificada, que de retruc perjudica la imatge de Catalunya i l'independentisme. SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 també han reclamat a la Generalitat, en aquest cas, que retiri el projecte de prolongació de la carretera que haurà d'unir Blanes i Lloret de Mar. El govern ha anunciat la licitació de l'estudi informatiu per allargar la carretera fins a Lloret i des de les entitats ecologistes retreuen que ja s'hagin redactat fins a 5 projectes diferents sobre aquesta carretera i per això creuen que és un malbaratament de recursos públics. Per això exigeixen a la consellera Sílvia Paneque que destini els diners que suposaria construir aquest tram de carretera a la millora del transport públic. Passem ara al balanç del temporal que viu Catalunya aquest dijous i és que l'episodi de pluges i fenòmens meteorològics violents està tenint conseqüències notables en la mobilitat. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, que ha obligat a tallar alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres o similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. S'ha habilitat transport de carretera per cobrir el tall de l'R3 i estan tallades les línies R1, R2 Nord, R11 i RG1 i a més també la R13 i la R14. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. El segon torneig de Molki del Suro ha reunit aquest dissabte 1 d'agost passat un total de 18 equips i 43 participants en una jornada esportiva i de convivència. Aquest torneig s'ha celebrat en el marc de la Festa Major del barri de Santa Maria de Vilalba i el Suro d'Abrera. El Club de Bitlles al Suro, recentment constituït, fa una valoració molt positiva de la segona edició del torneig, tal com expliquen declaracions a Ràdio Abrera un dels seus integrants, l'Albert Capdevila.
5: Amb motiu de la Festa Major del Poble d'aquest any, hem realitzat el segon campionat de Molki del Suro. Això va tenir lloc el dissabte 25, el que, per causes meteorològiques, vam haver de suspendre l'acte, doncs portant-ho a terme el dissabte 1 d'agost, ja la fase final. Comentar que va ser un èxit rotund de participació amb 18 equips que es van presentar i 43 persones. Aquestes tan vingudes del poble, notòriament amb una forta representació, com de diferents localitats veïnes, d'Esparreguera, de Dolesa, i també de més llunyanes vingudes. Va vindre, per exemple, una parella des de Palamós i van vindre dues parelles més, també aficionades al Molki, de Badalona. Comentar i destacar el gran ambient lúdic i festiu que va haver en tot moment en el torneig.
4: Fa tot just un mes, el Club de Bitlles al Suro es va constituir oficialment amb l'objectiu de fomentar la pràctica del molqui i d'altres modalitats de bitlles, com les bitlles catalanes o el cub, conegut popularment com els escacs vikings. Paral·lelament, l'entitat està treballant conjuntament amb altres clubs i amb l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per impulsar la primera lliga catalana d'aquest esport. Albert Capdevila parla.
5: Amb la motivació de difondre la pràctica del molqui, que ara just fa un mes ens vam constituir com a club de bitlles, on a part del molqui també integrem la pràctica d'altres modalitats esportives, com poden ser les bitlles catalanes o el cub, també conegut com els escacs vikings. També estem treballant intensament amb altres clubs i l'Associació Catalana de Bitlles Molqui per aquesta temporada portar a terme per primera vegada una lliga de molqui a Catalunya, que serà el Molqui Tour Catalunya, amb 5 poblacions anfitriones del tour, entre elles Cerdanyola del Vallès, Granollers, el barri del Guinardó de Barcelona, Badalona i Santa Maria de Vilalba, que serà seu anfitriona del tour a finals d'octubre. Si us voleu animar a descobrir el molqui i també córrer el risc d'enganxar-vos a aquest joc, podeu trobar-nos setmanalment a les pistes de la Petanca del Suro i, si no, també estem a Instagram com a Club de Bitlles al Suro, tot junt, per veure totes les activitats que fem i que farem. Som un club molt petit, però amb ganes de fer moltes coses. Us esperem.
4: El molqui és un esport d'origen finlandès que combina punteria, estratègia i precisió. Capdevila explica en què consisteix aquesta pràctica esportiva.
5: El molqui és un esport de llançament de bitlles originari de Finlàndia, que combina punteria, estratègia i molta emoció, us ho asseguro. L'objectiu és arribar a fer 50 punts justos, tombant unes bitlles de fustes que estan numerades de l'1 al 12, on també hi ha un pal de llançament una miqueta més allargat, el qual anomenem tico. Si tombes una bitlla, obtenim el valor de punts de la mateixa bitlla. I si en tombem més d'una, obtenim un punt per cada bitlla caiguda. Després de cada llançament, les bitlles s'aixequen allà on han caigut. Aquest fet fa que la partida evolucioni constantment i obligui els jugadors a adaptar la seva estratègia. I és un esport molt inclusiu que hi pot jugar absolutament tothom, independentment de la seva edat o la condició física.
4: Les persones interessades a conèixer aquest esport poden assistir als entrenaments que el Club de Bitlles al Suro organitza setmanalment a les pistes de petanca del Suro. També poden seguir tota l'actualitat de l'entitat a través del seu perfil d'Instagram @clubdebitllesalsuro, on comparteixen les activitats que organitzen al llarg de l'any.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No. Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: A Ràdio Brera, fórmula.cat.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Nova actualització del temporal que viu Catalunya aquest dijous. Tot i que el front més notable ja ha passat, a hores d'ara es mantenen algunes comarques en alerta i destaca l'avís en grau de perill màxim de 6 sobre 6 que es troba al Pallars Jussà i a l'entorn del Montsec, a més del perill alt de l'Alt Urgell. Plogui o no, ara mateix, nombroses zones viuen en aquests moments les conseqüències de la pluja i els fenòmens meteorològics violents que s'han acumulat durant les darreres hores. De fet, el telèfon d'emergència 112 notifica pràcticament 400 trucades durant aquesta tarda, relacionades amb les tempestes i el fort vent. El Servei Català de Trànsit informa d'incidències en diverses carreteres per la baixa visibilitat i els efectes de l'acumulació de la pluja, amb afectacions en alguns trams per vessals o inundacions parcials de la via. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que en pocs centímetres l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions de la xarxa ferroviària. Ja s'ha habilitat transport per carretera per cobrir el tall de l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a les vies, però també estan tallades la línia R11 entre Maçanet-Massanes i Girona per afectació a les catenàries i la línia RL4 per inundació. I continuem amb més conseqüències del temporal, ja que els bombers han informat que estan fent seguiment per la caiguda de llamps i dels avisos per columnes de fum que han anat sorgint durant tota la tarda. Segons el cos, s'han hagut de repartir una vintena de dotacions entre els diferents focs provocats per llamps. Situats a Sant Fost de Camp Centelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Villallaons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. I els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció d'un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, així com 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques que han traslladat a aquest home a un centre hospitalari. Han estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets i el cas està sota secret de les actuacions. Canviem ara de tema. La Generalitat ha confirmat aquest dijous 2 nous casos positius de pesta porcina africana a Barcelona i a Sant Just d'Esvern. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 375 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre, s'han analitzat 10.700 senglars, dels quals 10.325, el 96,5%, han estat negatius. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada. T'agrada.

0: Gretel. 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioabrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega.

0: Notis un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Dijous marcat pel temporal que ha viscut Catalunya. Després d'una tarda molt moguda, el Meteocat fa seguiment i manté l'alerta per pluja i fenòmens meteorològics violents als voltants de la Serra del Montsec, a les comarques del Pallars Jussà i la Noguera, i també per nous nuclis que entren pel nord-oest, a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental i del Pla de Lleida. Els serveis d'emergència es mantenen actius per diferents avisos relacionats amb les tempestes, la calamarsa i el fort vent, i els bombers continuen treballant amb una trentena de dotacions en els diferents incendis que s'han produït durant la tarda causats per llamps. Es mantenen actius a Sant Fost de Campsentelles, a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Vilalleons, a Sarroca de Baller i a la Llacuna. El Servei Català de Trànsit informa que encara hi ha afectacions en diversos trams de carreteres per vessals o inundacions, que han provocat talls parcials o totals de les vies. En aquest sentit, Protecció Civil recorda als conductors que no travessin zones inundades, rieres i similars, ja que l'aigua pot arrossegar cotxes i persones. A més, també informa de les afectacions a la xarxa ferroviària. Ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre Manlleu i Torelló després de retirar l'arbre que hi ha caigut a la via. Segons ha apuntat Adif, també s'aniran recuperant gradualment les freqüències de pas en altres trajectes afectats per problemes a la catenària o inundacions. Tot això el mateix dia que una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats de matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat aquest matí a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat. DIF està ara analitzant la situació per reprendre les obres quan sigui possible i segur. Les reaccions dels veïns no s'han fet esperar i el veïnat, que espera ser reallotjat perquè els edificis tenen aluminosi, està pendent d'una reunió amb l'Ajuntament per reclamar garanties de seguretat a la zona. I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil. La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
3: Ruta 66.
0: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part de l'especial monogràfic dedicat a les versions. És a dir, covers de cançons molt populars a càrrec d'artistes prou coneguts. Però abans de començar amb la primera, us dono la benvinguda i us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!
4: Ruta 66, versions.

All I Wanna Do Is Make To Love You és un tema original de la banda Heart de l'any 91, de les germanes Wilson. I aquesta és la versió de l'any 2011 a càrrec de la banda de hard rock americana Hailstorm. Continuem amb una de la banda de metal Motley Crue i una composició de l'any 89 titulada Kickstart My Heart. En aquest cas l'interpreta el trio de country music Rascal Flatts.

Stay With Me és el cover que fa Gretchen Wilson d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema original de Footloose. L'any 2011 sortia el remake. En aquest cas, la veu la posava Blake Shelton.

Runaway, clàssic del rock and roll de Dale Shannon del 61. L'any 99, el californià Gary Allan feia un cover i va formar part del seu tercer àlbum d'estudi. L'any 2010, un dels grans del country, Alan Jackson, editava un recopilatori d'èxits. El doble disc inclou dos temes inèdits. Un d'ells és una versió de Ring of Fire, superèxit del 63 de Johnny Cash.

Walk of Life és un superhit del 85 dels Dire Straits, una cançó de country rock que Shooter Jennings, l'any 2007, la va transformar en més country. I ara dos dels grans. Per una banda, Steve Earle, que l'any 83 enregistrava una composició pròpia titulada The David Ray Hand. 20 anys més tard, el rocker de Detroit, Bob Seger, la va versionar.

I Don't Want to Miss a Thing és una composició de Diane Warren que la banda Aerosmith va gravar per la banda sonora del film Armageddon. Aquell mateix any, 1998, el texà Mark Chestnut va fer la versió country que hem escoltat. Més americana music i també per una banda sonora. Red Atkins va rescatar un hit de l'any 80 d'Eddie Rabbit per la pel·lícula del 98 Black Dog, una història de camioners amb Patrick Swayze de protagonista. La cançó porta per títol Driving My Life Away.

L'any 93, en un disc tribut als Eagles, el cantant country Travis Tritt va posar la veu per una composició de Jackson Browne i Glenn Frey. Parlem de Take It Easy. I ara, Crazy Little Thing Called Love, composada per Freddie Mercury per la seva banda, Queen, l'any 79. Tot seguit escoltarem un gir d'aquest tema cap al rockabilly, a càrrec d'un habitual del nostre programa, Dwight Yoakam.

L'any 81, els Rainbow editaven aquest exitós I Surrender amb la veu de Joe Lynn Turner. Ara fa 5 temporades que la banda alemanya Bonfire la va versionar. I per acomiadar aquest especial monogràfic dedicat a les versions o covers, una de Cat Stevens del 67, The First Cut is the Deepest. Rod Stewart la va versionar, però nosaltres hem triat per tancar el programa d'avui la que va enregistrar l'any 2003 Sheryl Crow. Amb aquesta cançó marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Fins la propera setmana. Una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada. Jo que pensava que estaria mal.
1: Ràdio Obrera, són les 12.
2: Fórmula migdia a Ràdio Obrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Obrera.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
0: 107.9 FM. Ràdio Abrera i tu. Yeah.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

d'escoltar-nos de la forma més tradicional, 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis, radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera,

0: cosa.
1: Ràdio Abrera, és la una.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
4: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
5: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
4: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Qué bohemio.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.